cotxe. Ma cosa que ja fa? Mas anarà a signar. Jo sent siguil un pot si xucampa. Hasta Luciana que passeix, passeix a l'ença, patanissa, per la setmana.